0: Aquesta sintonia ens obri en la secció d'Arrel, on coneixem els projectes i l'actualitat de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat. Així que per davant, minuts per conèixer moltes iniciatives i activitats i projectes que estan ara en marxa en aquest òrgan supramunicipal i, com sempre, saludar els seus gerents. Josep Albert, bon dia.
1: Bon dia.
0: Lluís Mullor, bon dia.
2: Bon dia.
0: Comencem per la part econòmica, perquè estem en el mes de la empleabilitat en Actallo, Josep, que estan ahí desenvolupant aquesta activitat, però també sobre Actallo, què ens pots contar?
1: Bé, doncs que ha sigut un mes molt, molt intens, la veritat que bueno, doncs en aquest cas s'han fet moltes activitats en l'aula, val? Durant el mes, en Olleria, en Ibi, en Alcoi, bueno, la veritat que no paren, per l'equip d'Actallo i Macarena al capdavant en aquest cas, doncs no han parat de fer activitats. Justament el dia 20 de maig van fer també una jornada, no?, de motivació de mes i d'atracció del talent, en este cas, en IBAE, no? I la veritat que molt bé, vull dir que no han parat de fer activitats i tal, i bueno, estem en plena dinàmica, no?, que està molt bé, perquè tinguem en compte que, a més, ara s'ha obert ja el procés de preinscripció, no?, en el tema de la FP, i que, per tant, pues, bueno, també estan assessorant, d'alguna manera, aquell que estigui interessat en estudiar formació professional, els distints graus o certificats de professionalitat i demés, pues, bueno, que sàpiguen un poc cap a on volen dirigir-se i, per tant, pues, bueno, des d'Actallo també s'oferís aquest assessorament. I bé, i en aquest cas ja planificant el mes de juny del 2026, pues, en tallers d'empleabilitat, en on tenien ja el coi, també hi haurà, en aquest cas, preparació del curs d'estiu per a personal d'orientació, que tindrà lloc el 7 i 8 de juliol. També tallers d'ocupació que es faran ja en mes de setembre, seguiment del procés participatiu laboratori Actallo i en aquest cas, pues, el que diguem, tota una sèrie d'accions i de ferramentes que ajuden, en aquest cas, sobretot el que diguem, ara és un moment clau perquè és el moment de la preinscripció i després ja serà el moment de la matrícula en els cursos de formació professional i, com bé sabem, Actallo, pues, es relaciona, evidentment, relacionar el que és la formació en l'ocupació i, per tant, pues, bueno, des d'ací transmetre a tots els oients i les oients que, bueno, pues, que Actallo està també per assessorar-los a l'hora de fer el currículum, d'orientar-los en l'orientació laboral i d'alguna manera també que si volen estudiar, pues, sàpiguen més o menys que els pugui interessar més de cara al seu futur professional.
0: I com poden contactar amb Actallo?
1: Bé, a través de la seva web d'Actallo i també a través de la nostra web de la Mancomunitat, vale? lamancomunitat.org, i poden accedir i conèixer, pues, tot el que és la informació que existís i també, evidentment, a través de les xarxes socials, per Instagram, Facebook i totes les xarxes socials, pues, també poden estar assabentats de tot de tota l'activitat que realitza Actallo.
0: Persones que, per una banda, puguen estar interessats en formació professional, en estudiar o també en millorar la seva empleabilitat i no sabem si en un futur seran emprenedors o no d'aquestes comarques, i això ho esmente perquè la Mancomunitat també té un projecte per donar suport a aquests projectes i també les empreses que ja estan en marxa a través del concurs que ja heu convocat.
1: Sí, evidentment està vigent, vull dir, està en període de presentació de candidatures i de propostes fins al 31 de juliol es poden presentar a aquest concurs totes aquestes propostes. Tinguem en compte, com fem sempre hem dit, per una part per a emprenedors dotat amb 1.500 euros i després per a empreses de que acaben de començar d'alguna manera i que el premi són 2.000 euros i en aquest cas, pues, animar així des de a tots els a tota la gent, als joves emprenedors també, perquè moltes que es presenten normalment són joves emprenedors que s'animen, no?, i que s'animen a poder fer-ho. I recordem, a més, que justament a través de l'agència Impuls que es fa aquesta aquest concurs, no? I que col·laboren en aquest concurs, pues, bueno, serveix per a donar aquest assessorament que després necessitaran per a portar a terme la seva idea o el seu projecte. I bueno, ja que estem parlant de l'agència Impuls, si el pareix bé, pues comentar que, com bé sabeu, realitza assessorament en els diferents municipis de, que formen part de la Mancomunitat, en Cocentaina, en Banyeres, en Alcoi i en Muro. I pel que fa al, justament avui, dimecres 27, val? Es realitza en Muro, val? Aquest assessorament, i en juny serà el dimecres dia 3 en Cocentaina, el dimarts dia 9 de juny en Banyeres i el dimarts dia 23 en Muro. I bueno, ja el mes que ve pues, informarem, sí. Perquè ja té, però bueno, en principi per a que sàpiguen un poc les, el, les dates, no? De, d'assessorament en este cas que per part de l'equip de l'agència Impuls es realitza a tots aquells emprenedors que vulguin rebre aquest assessorament i aquesta ajuda per a començar la seva, el seu projecte, en definitiva.
0: Un suport important també, i que a través de la pàgina web de la Mancomunitat poden saber-ne més i poden saber com sol·licitar una cita, no?, en aquestes visites que fan als municipis, en aquestes atencions.
1: Correcte, val? És important. Tal. Sí que m'agradaria destacar també que normalment quan parlem de les poblacions i tal, sí que mateix en Cocentaina s'intenta atendre sobretot les consultes d'emprenedors i promotors d'empreses del col·legi, l'alcaldia, Queria, Benassau, Cocentaina, Gorga, Millena, Quatretondeta i Penàguila. Vull dir, intentem concentrar-ho en aquest cas en una zona, no? de la comarca. En Banyeres pues, agrupa un poc a les consultes d'emprenedors i empreses d'Agres, Alfafara i Banyeres de Mariola. En Alcoi, pues, evidentment per la dimensió que té Alcoi, és de les consultes d'emprenedors i empreses d'ací, i en Muro a les emprenedors i empreses d'Alcosser de Planes, Beniarrés i Muro. Val? I un poc és això. Després ja, evidentment, no passa res que si... Si hi ha persones d'Alcoi que diuen pues jo vull que anar abans i tal, pues evidentment poden anar a Cocentaina, a Banyeres, a Muro i tal, però bueno, que en aquest cas sí que s'intenta d'alguna manera dimensionar persones per a que bueno, d'alguna manera pues, també estigui distribuït així.
0: Així és, que sàpiguen que si són emprenedors d'aquestes poblacions doncs tenen eixes dates per anar, però que també poden demanar cita per a altres dates si no es ve bé la que es correspondria. Parlem ara del curs de renovació de fitosanitaris. Lluís, que ens pots avançar?
2: Sí, pues, bueno, com sabeu, la Mancomunitat el que fa és oferir serveis a les poblacions i sobretot pues, a les poblacions de menor, bueno, a les localitats de menor població, pues, bueno, apropar serveis, apropar activitats i bueno, pues, com la d'Agència Impuls, que també hi ha dades en poblacions per poder fer consultoria, pues, nosaltres també ens pues, va vindre la demanda de que hi ha agricultors que volen renovar el seu carnet d'utilització de fitosanitaris, que encara que el tinguin caducat, el tenen que renovar. I, bueno, pues, hem volgut apropar aquest servei i, per mig de la consultoria Consegal, pues, hem concertat dos cursets, un en Gorga i l'altre en Penàguila. El de Gorga és el dia 9 de juny i el de Penàguila l'11 de juny, en una sessió que, com és de renovació, són de 3 de l'espera a les 9 de la nit. Entonces, pues bueno, ja està apuntant-se en els agricultors pues, per anar a apropar el servei. Este. Entonces, és un curset que es farà en aquestes dues poblacions i el que estigui interessat, pues bueno, que es posi en contacte o bé tocant el telèfon 619 89 48 75 o al 64 64 00 918. Val? Entonces, el que hem dit és això, que és apropar el servei este i com sabeu que és agricultor, pues tenen que tindre els permisos, els carnets, i no descartem fer algun curset més de traure's el carnet, perquè hi ha agricultors que no el tenen i tindrem que fer el carnet este, tenen que traure-se-lo. Entonces, és una activitat que per ara tenim prou resposta.
0: En Gorga i en Penàguila.
2: En Gorga i en Penàguila, sí. En Gorga el dia 9 de juny, que es farà en les escoletes, i en Penàguila en el mercat municipal el dia 11 de juny, en horari de vesprà.
0: I sobre la campanya de salut visual i auditiva que anem a fer, què pots compartir?
2: Pues és un altre projecte que ja ho vam dir en l'altre programa Reals, que estàvem preparant-ho, i la veritat, pues, bueno, volem que cada població pues, que s'incorpori a aquest projecte, que per mig del centre auditiu FANI, pues, este centre ens ha oferit el tema de fer una revisió auditiva i visual gratuïta a la gent major dels pobles, prova d'audífons, i un taller de reparació d'ulleres i audífons. És a dir, que és una primera toma de contacte de la gent major que té ulleres, bueno, que té problemes. Entonces, fer-los una revisió gratuïta i mirar a veure quines necessitats i quines carències tenen. Al final, per ara estem, ja n'hi ha dues poblacions que estan interessades, però bueno, la nostra intenció és que cada població pues, vagi dient molt dia, hora, lloc, i calendarizar un poc la gent. I el primer seria el dia 1 de juny en Fageca,
0: sí?
2: Dia 1 de juny en Fageca, a les 10 del matí, que també està apuntant-se la gent, en la Casa de Cultura. I l'altre seria el dia 3 de juny en Penàguila, pues també a partir de les 10. Jo tinc constància que en Penàguila hi ha 7 persones apuntades. O sigui que és molt interessant i la veritat, pues, per als nostres majors, el tema de cuidar-los la salut de la vista i de l'oïda és molt important. És el que hem dit antes, és apropar serveis i apropar activitats pues, perquè les poblacions pues, tinguin una cobertura en diverses activitats.
0: I conforme vagin sumant-se aquests municipis, així d'arrel anirem
2: informant-ho, perquè... ja sabem, principi des del dia 1 i el dia 1 i el 3 de juny.
0: Perquè tenim molts oients de la comarca que tal vegada ara ho estiguen sentint. Ostres!
2: Pues tenen que posar-se en contacte o bé en l'Ajuntament, sí? O tocant el telèfon 965525891.
0: Ahir agafar torn, diguem-ne així.
2: Efectivament.
0: I anar a aquesta campanya per veure com tenen la salut visual.
2: I l'auditiva.
0: I ens anem ara a saber de turisme, Josep, perquè continua aquest cicle d'entre comarques, no?
1: Sí, la veritat que bueno, està sent un èxit. La veritat que sabeu que és un programa compartit en la Mancomunitat de l'Albaida d'Albaida i, bueno, en aquest cas, el passat 23 de març va tindre lloc la ruta d'Agres i la ruta de Quatretondeta es realitzarà el dissabte dia 28 de juny i serà l'última que es realitza en aquest cas en aquestes comarques. La veritat pues, que durant tots aquests mesos s'ha vingut realitzant aquest programa d'entre comarques que, com bé sabeu, es va recuperar després de, bueno, pràcticament la pandèmia que vam tindre i bueno, és un programa pues, que sí, que anima molt a la gent pues, a gaudir, no?, dels nostres pobles, dels nostres paratges i per tant, doncs, bueno, en aquest cas el continuem en aquest cas en aquest programa i bé, ara ja en juny perquè com ja ve la caloreta, sí. El caloret, doncs, hem de, ja,
0: de, parar,
1: de
0: no?
1: parar un poc i així que acabem en juny i ja està.
0: El que també vos està donant moltes alegries, Josep, és el repte 20.000.
1: Sí, la veritat que, bueno, sobretot, a més perquè hem vist que, a més, hem tingut influencers, no? Gent, ja sabem que avui en dia el tema dels influencers també influeix molt, sí. Per la redundància, no? pues hem tingut influencers que s'han animat a fer el repte i tot, i clar, això està donant-li un ressò i una dimensió, no? Molt, molt important, i per tant, pues, bueno, avui per avui mateix ja podem dir que ja n'hi ha, cada mes que vinc, pues, n'hi ha ara 443 persones inscrites al repte, i la veritat, sí que és veritat que encara és prou limitat, no? Les persones que ens hem fet tot el repte complet, no? És 20 cims de més de 1.000 metres, però bueno, el fet és que poquet a poquet pues, la gent en tranquil·litat pues, va fent-ho. Recordem que ja per a fer el repte ja fins al 15 d'agost del 2026 i en aquest cas pues, bueno, animar a la gent a que pugui pues, això, a primer si vol apuntar-se i després pues, si vol fer el repte encara hi ha temps, hi ha temps per a poder fer-ho. A més, pues, bueno, recordem que realitzen sortejos mensuals de productes oferits per nostres col·laboradors en el repte i bueno, és una manera també de motivar els participants a que puguen participar i també en aquest cas animar els participants, els inscrits i a les inscrites a que compartisquen les seues experiències i així ho fan en les xarxes socials a través del repte i de la web de la Mancomunitat i demés, i la veritat que molt bé, està sent una cosa molt bé i sí que bueno, estem preparant alguna coseta i en propers programes ja vos molt direm bé. I tal per a un poc donar quan finalitzem, no, el repte i tal, i a veure de quina manera puguem posar-li la guinda del pastel.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Ho coneixerem. Jo no sé si ho anunciareu amb campanes o no, però també en aquest any no tenim una activitat vinculada amb aquests instruments i el seu patrimoni, no?
1: Sí, sí, sí, la veritat que en aquest cas els campaners del comtat, doncs, bueno, com tots els anys fan el toc manual de campanes en diversos pobles i com ja vam dir, doncs, en Ares del Bosc, en Turballos, i en l'altre poble, recorde, en Fageca també, val? I per tant, doncs, bueno, estem ara delimitant un poc el que és la participació i de més per a que pugui, bueno, realitzar-se aquest home nou de campanes, que com bé sabem, a més, té molt bona acceptació per part dels veïns i veïnes i també dels visitants, perquè al final són comptades ocasions en les que es realitzen aquests tocs i per tant, pues, bueno, atrau molt a tant als curiosos i a la gent que vol saber més sobre les campanes i la tradició, no?, dels campaners.
0: I que està molt bé, perquè ho fan d'una manera molt pedagògica i t'expliquen i ho escoltes de seguida i després hi ha vegades que hi ha ocasió de poder pujar fins a dalt a les campanes i és una visita molt completa i com dius. Correcte. També, si se n'anem per exemple a Fageca, de segur que després estarem per ahir pel poble, el visitarem, és a dir, també atrau aquest turisme, no?
1: Sí, i a més, sí, disculpa, també es fa coincidir un poc en el tema de festes i tal, i és una manera, doncs, també, és una activitat que complementa el que els pobles, en aquest cas, puguen oferir en el seu període de festes.
0: I, Lluís, com va el Cine en Ruta?
2: Bé, el Cine en Ruta, pues, sabeu que és el segon quatrimestre i la programació durant el mes de maig ja s'ha projectat dues pel·lícules, tant en Penàguila com en l'Alqueria d'Aznar, i la que ens queda és el dia 31 de maig en Alcosser, a les 7 de la vesprada, en el Centre Polivalent, que s'emitrà la pel·lícula Soy Nevenka. I després per a juny, en principi, tenim ja tancat el tema de la projecció de la mitat d'Anna, que es farà en Benesau el dia 12 de juny, a partir de les 7 de la vesprada, en el local de les Ames de Casa. Mm-hmm. Després ja sí que tenim en juliol i en agost, però ja anirem dient, sí, no, en el proper... Vull dir que en principi són les nou poblacions que es van apuntar en un primer moment, han elegit la segona pel·lícula, i la veritat, pues, bueno, és apropar el cine... Que bueno, hi ha algun club que farà l'aire lliure, perquè estarem en la temporada d'estiu, doncs van a fer la

0: Entonces s'ha traslladat per el dia 1 de juny, que seria, es faran tres jocs, en el llarg dels jubilats, en el centre geriàtric i en el centre d'Alzheimer.
1: De Banyeres.
0: De Banyeres. Uh-huh. Aquest dia estarà la trobadora, que és Maria Iborra, una xica molt, bueno, molt competent i molt professional, pues estarà donant dinamització a la gent major d'aquests tres centres. Uh-huh. I després la pròxima que tenim ja per tancar el segle seria el 29 de maig, és antes del dia 1, el 29 de maig, que és en Quatretondeta, fan tres poblacions, Quatretondeta, en Gorga i en Fageca. Ahí anirà un trobador, que és un xic, Tom Edwards, uh-huh. I bueno, pues amenitzarà a la gent major de les tres poblacions el dia 29 de maig, pues el dia Quatretondeta a les 10:15, en Fageca a les 11:30 i en Gorga a les 12:30, una darrere una altra, uh-huh. I ja està. Val? O sigui que perfectament pues poden acudir la gent major, sí. O bueno, la gent que estigui interessada pues pot acudir a uno d'estos tres pobles, mm-hmm. el mateix dia i escoltar el trobador Tom Edwards. Mm-hmm.
1: I ara també ens apropem a una època en què els estudiants i els joves estan estudiant en la recta final del curs, però després també vindran aquestes nits d'estiu, en què també seguirà aquest cicle de nit jove de poble en poble.
0: Sí,
1: Lluís.
0: Efectivament, sí. De poble en poble, pues, com sabeu, continua tenint la seva ruta, sobretot des divendres, i durant el mes de maig ens queda, va celebrar ja el dia 22 en Benasau, i el dia 29 de maig està previst que es faci en Alqueria d'Asnar. Uh-huh. I després ja per en juny, ja anem, que diríem, a final de mes de juny, que és el dia 26, però bueno, com sabeu que els joves, com tenen exàmens i tot, sí. Pues, ho han vist convenient, pues, i ja crec que en principi seria la de juny i una altra en agost. Anem a veure si podem completar alguna en juliol, però ja sabeu que també la gent de vacances i tot, però bueno, en principi sabeu que és un encontre que fas divendres de vesprada en la població anfitriona, que on es tinga que celebrar, i està fent un comboi de gent de quasi 25-30 persones. O sigui que està...
1: Està molt bé,
0: bé,
1: eh?
0: Molt
1: sí,
0: bé,
1: sí, sí, sí.
0: Perfecte.
1: Ahí on raonen, no?, i tenen iniciatives.
0: Sí, exactament. I... El que vam dir al principi és una trobada de vesprada que va començar a les 7 de la vesprada fins a les 11. Entonces tenen tallers, tenen el de l'Erasmus Plus i un soparet i dinàmiques de joc.
1: I que segur que es coneixeran molts joves que no es coneixien.
0: Sí, això van sumant, no? I a més que ja van de poble en poble,
1: sí,
0: i ja van coneixent-se.
1: La ruta de poble en poble en aquest cicle de nit jove. Uh-huh. I això ens condueix fins a l'activitat cultural, Josep, perquè ja ve l'estiu també i va creixent aquestes propostes que feu des de la Mancomunitat de l'Alcoi i el Comtat, entre d'elles el Contacontes.
2: Sí, la ruta Contacontes, que ja ha començat, no? El 22 de maig, uh-huh. Va començar en Benasau, amb Txelo Ribes, i la veritat pues, que bueno, ja hem donat inici, no, a lo que és tota aquesta ruta, que bueno, es tracta al final de, pues, això, de contar contes i de que d'alguna manera pues, esta tradició, no, oral que existís, bueno, que atrau sobretot als més menuts, però també a la gent major, i que gaudisquen, no, i sobretot a més es fa en llocs, en mateixa en Benasau es va fer en el local de les ames de casa, acollidors i demés, i bueno, en aquest cas pues, bueno, s'intenta sobretot que la gent gaudisca, no, i a més és un programa que ja la comunitat porta fent des de fa molts anys, i la veritat que estem molt contents, pues, que una nova edició enguany per a que tot el món puga disfrutar del mateix.
1: I anireu avançant les dates, no?, que anirà aquesta ruta del Contacontes, no sé si ara per a juny alguna cita o si no...
2: El tenim per a... Puc comentar-te, seria... A veure, més que per a juliol, mm-hmm. per a juny en principi no n'hi hauria, en juliol ja seria el 9 de juliol en Millena,
1: sí.
2: I, però bueno, com
1: sí,
2: el programa està més, i l'11 de juliol també en Fageca, vale?
0: Que com és juny, que ja sap que tots els xiquets, sí. Alumnes, o que estan acabant els cursos, doncs, clar, ahí està un poquet
2: més. Ahí està un poc, sí, perquè a més com, saben que tenen les seues gales de
0: festivals,
1: sí, graduacions,
0: pues,
1: tenen l'agenda completa.
2: Sí, els ajuntaments intenten acoplar a l'agenda.
1: Molt bé, molt bé. I també començarà a sonar Somriu 2026, que heu presentat recentment.
2: Sí, la veritat que bueno, ja ha començat el cicle, en aquest cas el Cicle Somriu, i el van presentar la setmana passada, i la veritat que molt bé, perquè té un molt bon ressò en mitjans de comunicació i de més. Enguany hem volgut donar-li una volta més i cap i amb dotar-lo d'una potent, en aquest cas, cartellera, no? I de la programació. I

0: Pues el día 23 de maig ja va començar en Benasau, a l'actuació de Los Cigüeños, i el proper 30 de maig el grup Quatre Gats actua en l'Alqueria d'Asnar, en el poliesportiu, a les 8 de la vesprada. Val? I per tant, pues, bueno, ja, així sí que ja, això és no parar, comencem en maig i acabem en octubre, que el que hem dit sempre, hem intentat allargar-ho en el temps i que d'aquesta manera pues, es pugui gaudir millor, perquè bueno, recordem que són 16 actuacions i que per tant pues, omplirà de música, d'espectacle de les nostres comarques durant bueno, 4 o 5 mesos, des del mes de maig el que diguem, fins al mes d'octubre, i per tant pues, poden consultar tota la programació en el Cicle Somriu, pues buscant Cicle Somriu, o evidentment també en la nostra web, en lamancomunitat.org, poden tindre accés a tota la informació de la programació prevista en això. Però bueno, anime des d'ací, perquè a més hi han actuacions i hi han tant artistes com grups molt, molt interessants i evidentment pues, bueno, animarà la gent a que pugui gaudir dels mateixos.
1: Anar a les actuacions del Cicle Somriu. Com també hi ha per davant encara dies per a escriure i fer aquests projectes audiovisuals per a presentar-los al concurs de memòria històrica.
0: Sí, continua igual que també estava en el concurs d'emprenedors, continua obert en aquest cas el concurs de memòria històrica, la segona edició, i bé, bueno, pues en aquest cas es poden presentar les obres fins al 15 de juliol, i des d'ací, evidentment, animar a la gent a que pugui presentar les seues propostes, com sempre recordar, les dues categories existents, una per a escrita, en aquest cas, novel·la i de més, i l'altra per la part audiovisual o més d'art. D'art en aquest cas i evidentment pues, bueno, i en aquest cas també dos modalitats, per una part per al públic en general i l'altra per a alumnes de batxillerat, de formació professional i de més, pues, que també puguen presentar-se, així que bueno, recordar que els premis estaran dotats amb 500 euros cadascun d'ells, els quatre en total que es concedeixen i bueno, pues, des d'ací animar a que es presenten i que fins al 15 de juliol hi ha temps per a poder presentar les seues obres.
1: Les propostes per a aquest certamen de memòria històrica. I ja per acabar, Josep, la trobada d'escoles en valencià.
0: Sí, nosaltres
1: al final de mes.
0: Ja fa temps, ja venim participant de la trobada d'escoles en valencià. L'any passat va ser a Fageca i enguany és a Ibi. I bé, en aquest cas sí que tindrem novetats. Bueno, estem Lluís i jo, mano a mano, ahí,
2: estem ahí en la taula.
0: En la taula i tal, i molt bé estem. I oferim, pues, bueno, els agrada perquè, a més, anima molt, des de xiquets de la jovenalla, els més majorets i tal, i els pares també, professors i tal, i està molt bé perquè, bueno, nosaltres hem volgut... bueno, hi haurà novetats enguany i teníem el llibre de
2: Poble en Poble,
0: de Poble, en Poble per una part, però podem anunciar ja que tenim un altre llibre que hem fet.
2: Han fet una altra nova edició molt meravellosa, a més en sèrie s'ha quedat preciosa i la veritat és molt, molt curiosa i espero que la gent pues, que...
0: Sí, és un llibre que es diu Històries que fan poble i recull un poc pues, el... Bueno, realment la història és que el tio Pep de Muro amb el seu el carro no, va recorrent tots els pobles i va arreplegant les històries que van contant-li per tots els pobles.
2: De gent important o coneguda de cada poble.
0: Correcte.
1: Molt bé.
0: I bueno, està novedós i tal, i bueno, ho anunciarem perquè la idea és ja distribuir-lo i que la gent el pugui gaudir en la trobada d'escoles valencianes en Ibi, i la veritat que està molt bé, ha quedat ben xulo i des d'ací pues, donar les gràcies també a les Maries, que diguem, a les nostres Maries, a la tècnica de turisme i de comunicació, pues, que s'ho han currat per a fer aquest llibret i tal, i està molt bé perquè a més hem demanat la col·laboració de tots els ajuntaments i de més.
2: Eren algun personatge emblemàtic de cada població, i és el mateix sistema de colorejar el llibre, o sigui que és per xiquets, però bueno, hi posa un poquet de història de la, sí, de la persona, i inclús si ens han passat alguna foto, bueno, i hem dit, pues és així, entonces han recreat també en dibuix el tema de la persona.
0: Correcte, s'ha fet, està molt bé. S'ha fet, bueno, el que és el, per a pintar, en aquest cas, per a colorejar, i també està la història, en aquest cas, i tal. I això sí, sense IA, no n'hi ha intel·ligència artificial ni més, que avui en dia tal, no?
1: És sí, tot, de, tot artesania.
0: Tot, tot artesania, s'ha pegat una bona currada, la veritat, i pues això, s'ha fet un treball molt, que està molt bé, i bueno, pues anem a presentar-lo esta setmana coincidint un poc en que ve la trobada i tal, i el llibre pues, a partir d'ahir estarà a disposició de tot aquell que vulgui gaudir-lo, i nosaltres pues, aprofitem els esdeveniments que tenim, ve la trobada, evidentment a final d'any quan ve la fira de Cocentaina, i després pues, bueno, si tinguem algun altre esdeveniment i tal, aprofitarem per a distribuir-lo i tal, perquè bueno, per a aquests xiquets, sobretot els xiquetes, el puguen gaudir, perquè està molt interessant, ja veureu el resultat i està molt bé.
1: Estava pensant que per a els no tan xiquets també, si el llegim, segur que descobrirem coses noves dels municipis de l'Alcoi i el Comte que no coneixis.
2: Sí, exactament, ja sabeu que l'altre estava orientat al tema de llocs emblemàtics, bueno, pues el castell, vull dir, coses importants de cada poble, i també fer un poc d'historieta, pues així també és el mateix, però respecte al tema dels personatges. I l'important és el tema que el tio Pep pues, va recorregant totes les poblacions i va contactant aquests personatges.
1: Eixa novetat que presentareu i que estarà ben present en eixa trobada d'escoles en València del 30 de maig a Ibi. Moltíssimes gràcies.
2: Vale, pues com veu estava molt complet,
1: sí,
2: no?
1: Sí, no. Teniu molta activitat, no pareu, i ens alegra que ho compartiu amb els oients de Ràdio Alcoi, perquè anem anotant-seu a l'agenda i anirem acudint a les diferents activitats. Adreça és per a tots, majors, sí, a tots, menuts, gent jove...
0: Totes les edats,
1: tot el veïnat dels municipis que integren la Mancomunitat de l'Alcoi i el Comtat. Lluís i Josep, moltíssimes gràcies.
2: A vosaltres.

0: Notas necrológicas.
1: Ha fallecido doña María Ángeles Calvo Domènech, viuda de don Juan Burruezo Carrillo. Los oficios de misa corporis sepulto tendrán lugar este jueves día 28 de mayo a las 11 horas en la capilla del tanatorio Servisa de la zona norte.
0: Descansen en paz.
2: Ja queda molt poquiu per a que aquest mateix divendres tinga lloc la inauguració de la 11a edició de la Fira Andalusa en les Aules Verdes, en la zona nord. I el que volíem era precisament conèixer més detalls respecte d'aquest esdeveniment, que ja està completament consolidat i a tot el món esperem que arribi, i per això tenim així en els estudis de Ràdio Alcoi el regidor de festes, Jordi Martínez. Bon dia, Jordi.
3: Hola, bon dia.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies de nou per estar així en els estudis de Ràdio Alcoi, perquè a veure, això, jo crec que una volta passen festes, unes dues setmanetes, i ben seguida ja la Fira Andalusa, no? Jo crec que ja està més que consolidat.
3: Sí, la veritat és que portem 11 edicions. Jo crec que si mirem arrere ha evolucionat molt per a millor tot el que és l'organització de la fira. Jo des d'ací, i tinc que dir-ho des del primer minut, que gràcies a Cèlia Priego, a la presidenta de la Gran Andalusia i a la seva junta, perquè això seria impossible d'organitzar per a l'Ajuntament. Al començ de tots aquests anys sí, però en el volum que està agafant la fira, bueno, pues és impossible si no tingueren la col·laboració, sobretot la col·laboració, la implicació i la responsabilitat, perquè bàsicament qui organitza tota aquesta fira és la junta directiva de Cèlia, i des d'ací enviar-li tot aquest agraïment per part de l'Ajuntament. Però sí que és cert que mos tenen al seu costat per a tot el que necessiten, i en això anem treballant estos dies.
2: Recorda la primera junta, Miguel Conde, recordes que era el president?
3: Sí, senyor, que encara tenim a Miguel per ahí ajudant, sempre està a disposició de poder ajudar.
2: I ja va pillar el relleu Cèlia i ja està fent esta labor que comentaves. A veure, oients, un poquet fer una espècie de xicotiu agenda. Comencem divendres ja, que ho tenim molt a prop, a partir de les 18:30 hores.
3: Sí, ahir a partir de les 6:30 de la vesprada es concentrem en la seu de la Cara d'Andalusia i es fa un passacarrer que passa per l'Avinguda de la Hispanitat, i arribem a lo que és el tall de la cinta, no? Eixa primera inauguració de lo que és la Fira Andalusa, ve a ser sobre 7:30, al redor d'eixe horari, mentre es preparem, es fa ese passacarrer, i allí és on ja el primer acte que jo que està programada és la coronació de la nova reina, que enguany tenien un canvi ja en la nova reina, i a partir d'ahí, pues bueno, ja comença el que és aquesta primera, és mitja jornada, però jo crec que és molt intensa, hasta les 9 de la nit n'hi ha activitat allí, a nivell de, bueno, pues de pegar una volteta, conèixer tota l'oferta que tenen en la fira, i a les 9 aproximadament és l'encesa de la llum, l'encesa perquè, clar, volem que siga quan ja és de nit, no? I a partir d'ahí ja n'hi ha una exhibició equestre que tenem programada, en les quadres de peluca i la quadra també de que ve d'Alcosser, i després ja n'hi ha dues actuacions, una de Frank Calero, que és una actuació que tenen programada des de la Casa Andalusia, i també un DJ després un poc més informal, una festeta que seria el DJ Esedu, que està pues bueno, animant tota aquesta primera jornada, aquesta primera migdia de festa, i que la gent ja pot disfrutar pues bueno, de totes les barres que es posen allí, de tota l'oferta hostelera, sobretot també de lo que és la música i la festa tradicional d'Andalusia. Allí es ballen també sevillanes, que també estan programades eixes activitats durant els dies, però bueno, eixe divendres ja és l'inici de tota eixa fira andalusa.
2: Vale, perfecte, pues fem eixe mateix repàs a partir del dissabte, que obrirem sobre les 10 aproximadament les portes.
3: Sí, allí ve a obrir-se a mitjan matí, 10-11, va preparant-se tot el que és la infraestructura de la fira, i ja comencen a haver també per als més xicotes, ja n'hi ha tallers de ball també, per a començar a ensenyar. N'hi ha molta oferta també a nivell familiar, perquè els xiquets poden acudir pront a la fira i també disfrutar de tallers, de fer activitats conjunt, i hi ha també una altra exhibició que n'hi ha de cavalls, i hi ha també hi ha, pues, el moment de compartir el que és un poc tot el matí en la gent, fer un aperitiu, poder estar allí dinant, i ja també tindré una activitat que és un altre passeig de cavalls que es farà a mitat matí, i després també comença ja aquesta activitat que és Baila Sevillanes, el Coi Baila Sevillanes, que és una activitat sobretot sobre ball, no? Aquestes actuacions, per una part, dime. Està el Coro l'Amistat, que és les que també fan una actuació per a tot de cant sobre això. També hi ha una formació musical de la Casa d'Andalusia, i el Coro l'Andalús, que també forma part de aquest tipus d'actuacions que es fan al llarg de tot aquest matí.
2: D'acord, o sigui que el dia, vamos, intensíssim, no?
3: Dissabte, això dissabte de matí, de vespre encara tenim un parell d'actuacions més, que està dos actuacions ja de cara més a la nit, que és Juan Lu de la Rosa i Christopher Martínez, i després una segona sessió d'eixa festa Raïces, que han dit Raïces, i que el que fa és, bueno, pues animar durant tot el dia lo que són les activitats que es fan en el recinte.
2: Sí, a més, estos artistes, jo sé que Celia es treballa molt, busca gent molt reputada, de molt nivell, i estan així al coll.
3: Sí, sobretot molta varietat, per dir-ho d'alguna manera, n'hi ha activitat per a tots. És cert que són moments d'alegria, però també n'hi ha actuacions de tot tipus per a que la gent que valora tot el que és el tema del cant també puga disfrutar d'aquestes activitats.
2: Bueno, perfecte, i acabaríem diumenge, no? Ja diumenge fins a migdia, més o menys les 2, les 3, no?
3: Sí, tenim una altra en eixe dia, a partir de les 12 del migdia, n'hi ha una altra
2: actuació,
3: sessió, per dir-ho d'alguna manera, del Coi Baila Sevillanes, però en este cas jo crec que lo important és que s'han convidat a les escoles del Coi, i tant la, per dir-ho alguna, la cara Andalusia del Coi, però també les escoles de ball del Coi, com és la RAG o com és la de Maite Ponsoda o la d'Anna Botella, o en este cas una associació cultural andalusa d'Ibi, també formaran part d'aquestes actuacions de ball al Coi Baila Sevillanes, i faran una mostra de tot el que aquestes escoles de ball fan, no? Jo crec que està molt bé integrar també a grups i a equips de la ciutat, perquè, bueno, pues preparen actuació, jo crec que n'hi ha una motivació especial, i, bueno, i és un dia també el diumenge de compartir aquest matí d'aquesta manera, no?
2: Flamenco, el ball flamenco en qualsevol acadèmia, grup de ball,
3: és una de les disciplines
2: importància,
3: que fa,
2: moltíssima importància. Molt bé, i d'ahir ja sí que això, a l'hora de dinar ja més o menys es conclouria.
3: Sí, s'està allí fins a migdia, allí la gent es queda a compartir també lo millor el dinar. La cara Andalusia segur que té alguna activitat interna que celebren allí, i bueno, al final és un cap de setmana de fer un homenatge a tot el que és la cultura andalusa que tan arraigada està a la nostra ciutat, i sobretot, com dia jo al començ d'esta entrevista, bueno, pues el felicitar i agrair moltíssim de deberes a Celia, la seva presidenta, i a la seva junta, tota l'activitat no que desempenyen este cap de setmana, sinó tota l'activitat que desempenyen durant tot l'any, que al final fa ser un polo de cultura de la nostra ciutat, com és la cultura andalusa en el Coi, no?
2: Sí, este és el moment, diguem, un poc la punta de l'iceberg, o el moment més cumbre, però tot el que fan al llarg de l'any des de la Casa Andalusia, vaja que sí. Molt bé, doncs res, jo crec que han pogut aproximar-se a lo que serà aquesta cita divendres, dissabte, diumenge, a la zona de les Aules Verdes, on sempre, en la zona nord, tenim eixa Fira Andalusa en la seva 11a edició.
3: I sembla que haurem de dur ventalla.
2: Ostres, sí, mira,
3: que farà calor.
2: El temps serà també, mira, ahir també ens acompanya el temps. Moltíssimes gràcies, Jordi, per estar així.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Es la una mediodía en Canarias. Lo hemos escuchado en directo en Hoy por Hoy. Pedro Sánchez descarta desde Roma convocar elecciones. Las legislaturas, ha insistido, duran 4 años.
5: Y si la Constitución dice que son 4 años la duración de una legislatura, pues son 4 años. Y eso es el objetivo y la determinación del Gobierno de España. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
4: El presidente del Gobierno ha dicho mantener todo su apoyo al expresidente Zapatero y también su total colaboración con la justicia en el caso Leire Díez, por el que la UCO está pidiendo información esta mañana en la sede central del PSOE en Ferraz. Palabras de Sánchez. Sánchez después de la reunión que ha mantenido con el Papa León XIV. Guillermo Lerma, buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sánchez trata de marcar distancias con la investigación que ha llevado a la UCO a la sede de su partido en la calle Ferraz, pese a la imputación de la gerente del PSOE, de su exsecretario de organización o de que el juez señala en su auto a un diputado y miembro de la ejecutiva socialista actual. Dice el presidente que no le resta importancia a las actuaciones judiciales, pero se aferra a que por la información que tiene en este momento, todo está relacionado, dice, con la actividad de la militante Leire Díez, contra la que, recuerda, el PSOE ya actuó.
5: Insisto, yo no resto importancia ni gravedad a la investigación que se está realizando, pero también con la misma claridad le digo que en el momento en el que surjan nuevas informaciones sobre cuestiones que afecten a actividades o actitudes irregulares, pues el Partido Socialista actuará con contundencia como siempre hemos hecho.
6: Sánchez, que desde Roma ha respondido también por primera vez a las preguntas de la prensa sobre la investigación a Zapatero, asegura que tras haber leído las informaciones sobre el sumario, su apoyo hacia el expresidente sigue intacto.
5: Lo dije en las Cortes Generales y lo vuelvo a reafirmar hoy aquí. Desde luego, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
6: Ha reiterado Sánchez la misma fórmula que utilizó la semana pasada a preguntas de la oposición.
4: En la sede central del PSOE, la calle Ferraz, sigue la Guardia Civil y hace unos minutos hemos conocido que la UCO está también precisamente en la Dirección General de la Guardia Civil para recabar información sobre una investigación interna por filtrar información relacionada con este caso Leire Díez, ¿no, Javier Bañuelos?
7: Sí, según confirman al ser fuentes de la investigación, esa visita de la UCO a la sede de principal de la propia Guardia Civil se ciñe a un simple requerimiento para llevarse documentación relacionada con una investigación interna que hizo la propia Guardia Civil sobre una supuesta filtración de información relacionada con el caso Ley de Información Confidencial que después acabó en varios medios de comunicación. Estas mismas fuentes nos detallan que aquella investigación interna se cerró porque no se llegó a encontrar a sus responsables. El juez de momento sí ha imputado al Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, ex UCO, en su caso por revelación de secretos, cohecho y otro delito también contra las instituciones del Estado.
4: Al margen de todo este asunto, la Consejería de Educación de Asturias ha autorizado a los centros educativos a suspender las clases ante el episodio de calor extremo. Asturias, Pablo Canga.
8: Después de una semana con temperaturas por encima de los 30 grados y con la previsión de llegar hoy de nuevo a los 35 en muchos puntos del interior de Asturias, los docentes empezaron el lunes a denunciar, sobre todo en los colegios e institutos más antiguos, con precario aislamiento térmico, que el calor era insoportable en el interior de las aulas e imposible impartir o seguir una clase. Ayer la consejería recordó que los centros pueden solicitar excepcionalmente el cierre y en menos de 24 horas el Instituto Río Trubia de Oviedo ha dado el paso. Es bastante probable que sea el primero de muchos. Más difícil lo tienen las residencias de mayores, donde los sindicatos han denunciado igualmente valores insoportables para sus residentes, personas especialmente vulnerables.
4: Además, un grupo de profesores en Tarragona está cortando desde esta mañana la AP7 a la altura de Torredembarra. Ahí está nuestra compañera Cristina Artacho. Cristina, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Pues más de 500 docentes de toda la provincia son los que desde las 11 cortan esta carretera en ambos sentidos de la marcha. Han desplegado las carpas, han sacado las neveras y ya están empezando a cocinar paella, mientras otros también han traído mesas para corregir exámenes, ya que esperan alargar este corte al menos hasta las 6 de la tarde. Ahora mismo también hay otras manifestaciones de profesores que cortan hasta 6 tramos de la AP7 en Cataluña. Es la carretera más importante y transitada de la comunidad, hecho que genera graves problemas de movilidad generalizados con carreteras nacionales y autovías colapsadas.
4: Y la Universidad de Navarra ha desbancado a la Autónoma de Barcelona como la universidad española con mayor rendimiento, según el ranking de la Fundación Conocimiento y Desarrollo publicado esta mañana. Laura Gutiérrez.
10: Sí, la Universidad de Navarra está en el puesto número uno de este ranking, en el que se miden varios indicadores y en el que entran por primera vez en el top 10 la Universidad Internacional de Cataluña, la Politécnica de Cataluña y Valencia Estudi General. Se mantienen en cabeza, comillas, Pompeu Fabra, Ramon Llull, Rovira i Virgili y dos madrileñas, la Autónoma de Madrid y la Carlos III, donde la princesa Leonor estudiará políticas el curso que viene.
11: Sí, está en la segunda posición. Está la Carlos III de Madrid, está en la top 2 en ciencias políticas.
10: En este ranking se miden resultados de todas las universidades públicas y del 75% de las privadas en España.
4: Deportes, José Antonio Duro, muy buenas.
12: Hola, en Alemania, con la gran cita del día, final europea de la tercera competición continental, desde las 8:30 con Garrido en Carrusel Deportivo, contamos ese Rayo Vallecano Crystal Palace, que es la...
13: Radio Alcoy, Cadena SER.
14: La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 27 grados centígrados.
0: Notas necrológicas.
1: Ha fallecido doña María Ángeles Calvo Domènech, viuda de don Juan Burruezo Carrillo. Los oficios de misa corpore in sepulto tendrán lugar este jueves día 28 de mayo a las 11 horas en la capilla del Tanatorio Servisa de la zona norte.
0: Descansen en paz.
15: Muro alça enguany un mur de lletres. Del 21 al 29 de maig, la 31 edició de la Festa del Llibre omplirà el poble de conferències, exposicions, activitats i la mostra de llibreries al carrer. Purificació Mascarell, Juan Francisco Ferrandi, Elvira Cambrils, Mario Obrero i Marta Sanz t'esperen a la Biblioteca de Muro. Més informació al web municipal. Organitza Ajuntament de Muro.
16: Aquest mateix dissabte, 30 de maig, al Teatre Calderón, tindrà lloc dins del festival Barna Sants, a les 20 hores, l'actuació del grup de música català que és Sau. I que millor que per a parlar d'aquesta actuació que conversar els pròxims minuts amb Pep Sala. Bon dia, Pep, què tal, com estem?
17: Bon dia, molt bé, molt content de parlar amb vosaltres.
16: Molt bé, doncs res, moltes ganes ja que vingueu al Coll i pugueu estar així. Havíeu estat al Coll abans?
17: Sí, jo vaig fer un concert i fa, no sé, fa 15 anys. Sí. I després van venir, em sal no al Coll, però molt a propet, sí.
16: Ah, molt bé, molt bé. O sigui que la zona ja la coneixeu i, bueno, doncs és una zona que... a veure, com esteu estos dies abans? Com està un poc els preparatius? Què pots contar als oients?
17: Home, doncs que és un concert... Clar, que després de molts anys ens hem ajuntat la banda original de Sau, els que l'any 1987 vam crear el grup, excepte, evidentment, la figura del Carles, que trobem molt a faltar, evidentment, i que hem fet un espectacle, que és el que portarem, que ens està anant superbé, fins ara hem ofert tots els teatres que hem estat.
16: Ah, molt bé.
17: Que és un espectacle que anem amb una pantalla gegant, on es projecten imatges de la nostra història mentre actuem, i també, com que s'està fent una pel·lícula sobre la història del grup, doncs encara no s'ha estrenat la pel·lícula, s'estrenarà per l'octubre, però ens han cedit unes imatges i, esclar, hi ha moments de imatges de la pel·lícula que anem sincronitzats, hi ha els actors que fan de nosaltres a dalt la pel·lícula i nosaltres des de sota tocant la música. Aleshores, és una mica esquizofrènic i, a més, anem sincronitzats i amb algunes cançons ens podrem sentir la veu del Carles, que també és superemocionant.
16: Ostres, que bonico. Per això el títol de l'espectacle és Sau, un concert de pel·lícula.
17: Exacte. Buscar aquest doble sentit.
16: D'acord.
17: I la veritat és que és un espectacle on la gent salta, canta, s'emociona, riu, plora, passarem per totes les emocions.
16: Sentiments ahir a flor de pell, que diuen, molt bé. Dis-me dos coses més, el biopic és sobre el vostre grup. És la
17: sí, és un biopic sobre la història del grup Sau, de quan el Carles, el Joan i jo vam començar a muntar el grup i s'hi van afegir la resta dels membres del grup, i evidentment, més o menys, acaba quan es va acabar el grup, que va ser amb la mort del Carles, no?
16: Vale. Ara, realment, els biopics, doncs, bueno, a nivell internacional, doncs, també, clar, perquè no sigui a les nostres terres, i a més un grup tan important com els altres. Recorda-mos un poquiu, perquè també tenim gens més joves, jo sempre tinc el boig per tu, però parla-mos un poquiu, què és el que aneu a interpretar, quines són, explica'm
17: un poc. Bueno, en el concert farem, diguem-ne, els més... com, si em permets, el que diu la gent, els clàssics. I hi haurà gent, cançons com El tren de mitjanit, Enviem un àngel, Si tu continuar, Foc al cos, tot pertany a algun lloc, No he nascut per militar, Només ho faig per totes aquestes cançons que són els més conegudes de Saudes, les fem al concert, com no podria ser d'una altra manera, no? Després de tants anys, la gent el que vol escoltar són aquestes cançons, no?
16: Alguna novetat, alguna coseta que
17: han
16: incorporat?
17: Ara no toca, ara.
16: Sí, no,
17: ara el grup, això és una retrobada després de 27 anys.
16: Uf, 27.
17: Clar, són molts anys, i aleshores és el primer cop que Sau actua després de 27 anys. Ja. Evidentment, sense el Carles, però tenim... I més portem convidats. Tenim convidats a dins del concert, que ens ajuden a fer l'espectacle aquest. Bueno. Portem Jonathan Arguelles, portem el Fredrik Strand, un noi suec que es va donar a conèixer amb el programa aquest de TV3 Eufòria, i portem, que a mi em fa molta il·lusió, l'Aurelio Morata, que és un dels fundadors dels Rebeldes.
2: Ostres, els Rebeldes, mare, un altre clàssic.
17: I és un gran amic meu i ens ajuda amb les veus, amb la guitarra, i és un element increïble que tenim.
2: Ostres,
17: que bo. I doncs fem un espectacle que amb nosaltres i tots aquests convidats, doncs, un espectacle, doncs, la gent, doncs, fins ara la gent ha flipat bastant.
2: Bé, està dins del Festival Barnasants i, bueno, jo crec que és molt important, no?, que aquest festival i que el COI, una ciutat així baix a la Comunitat Valenciana estigui a sumar, no?, que pots comentar-nos
17: un poquet en això. Jo crec que és important que la gent que compartim l'idioma, digui el que vulguis, valencià, català, mallorquí, el que vulguis, sí. El nom és el de menys.
2: Sí.
17: L'important és que parlem i ens entenem i que tenim una cultura comú.
2: Exacte.
17: Doncs és a dir, que hem de compartir de la mateixa manera que aquí també estem gaudint de bandes d'aquí al País Valencià. És curiós que les bandes com nosaltres i altres bandes catalanes, doncs també arribin aquí, i fins i tot els festivals de música, com el Barnasants. Que penso que és fantàstic. Fa molts anys, a València, vam fer el Tirant-lo Rock. Nosaltres vam participar. I penso que eren iniciatives fantàstiques i que realment penso que els trobo molt a faltar. No? Però penso que són importants, i ara, si a partir del Barnasants hi ha una ciutat com Alcoi, que té tanta història i on han sortit gent tan increïble com, sense mencionar només l'Ovidi i recordant-lo, que vaig tenir la immensa sort de conèixer-lo, doncs és importantíssim, doncs, que puguem, per nosaltres, poder fer aquest concert aquí a les terres del País Valencià.
2: Per així només la gent jove, el nom de Sau és per una població, no?
17: Sí, nosaltres vam començar la història que del grup, vam començar l'any 1987. I assajàvem un poble molt, molt aïllat, està al mig de les muntanyes, aquí al Prepirineu, que es diu Sau, que al costat hi ha un pantà, que hi ha una església al mig. I la gent... Vam fer un primer concert a la Galeria de la Castanyada de 1987, que era un concert de... pels companys, pels amics, no? El que passa que per la zona va córrer la veu de que com ara els rics, no? Que hi havia uns paios a Sau fent una festa i tal, i va començar a arribar gent, i al final vam ser 200 o 300, i és una festa que encara molta gent la recorda, i molta gent diu, i vaig ser-hi, no? Aleshores, nosaltres encara no teníem nom, en realitat, i la gent ens deia els de Sau, perquè érem el grup aquell dels de Sau, els que estaven a Sau, que el poble. Sí. I d'allà va quedar el nom del grup, que és Sau.
2: Que bo. Molt bé, i per últim ja un poc, que posa això record, no? Ho ha citat un parell de voltes, de Carles, no? Estarà present al llarg de tot el concert i d'aquesta gira.
17: Oh, i tant, el Carles està present en tota la... Bueno, cada dia de la nostra vida, és un home increïble, amb una presència a l'escenari, amb una saber cantar, i un gran company de viatge, no? I malauradament es va deixar, però diuen que mentre algú et recorda mai morts,
2: exacte.
17: Doncs el recordem, i tenim la sort, gràcies a les noves tecnologies avui, doncs de tenir-lo a l'escenari amb nosaltres, i penso que serà un plaer enorme poder disposar de la veu del Carles en algunes cançons i poder tocar. Els primers assajos van ser molt durs, perquè...
2: Ostres, clar.
17: Tornar a fer música, tornar a cantar, amb el meu cas, que jugàvem a empastar les nostres veus, amb el Carles, doncs era allò, uau, hòstia, et passaven mil imatges pel cap, no? Però és un orgull i un honor poder tornar a fer música amb la veu del Carles, i encara que sigui d'aquesta forma, doncs tenir-lo present a l'escenari amb nosaltres, no?
2: Aquestes projeccions que comentaves abans, que es coordinaran amb el grup.
17: Sí, clar, està sincronitzat, és un espectacle amb una pantalla molt gran, que només no la tenim al darrere, sinó que està sobre la nostra. Vull dir que té un pes molt important la pantalla de l'espectacle.
2: Perfecte. Molt bé, doncs un minutet es queda. Les entrades, important, a la venda en Tiquet al Coi, que és la tiquetera habitual del Teatre Calderón, i a la mateixa taquilla també
16: del teatre. Això, convidar un poc al coll, a la comarca i a tots els que puguen escoltar-nos a acudir aquest dissabte 30 de maig a partir de les 20 hores, Teatre Calderón, i actuació de Sau, un concert de pel·lícula. Pep, què pots dir-nos, ixa frase final?
17: Doncs que ens farà molta il·lusió, i fins ara aquesta gira que estem fent, que ens va superbé, farem una... aquesta gira estem més o menys a la meitat, o encara no hem arribat a la meitat, i perquè farem una 30, entre 30 i 40 concerts entre aquest any i principis de l'any que ve. Doncs fins ara en tots els concerts ha sigut fantàstic, han sigut increïbles, i estic segur que el concert d'aquest cap de setmana serà igual d'important. Vull dir que espero tota la gent del coll que vingui i poder-los abraçar un a un després del concert.
16: Segur que esteu allà després vosaltres, molt bé, fantàstic. Molt bé, Pep, doncs res, un plaer escoltar-te. Són molts anys escoltant la música de Sau i res, ara es tindreu ací al coll. Gràcies.
17: Moltes gràcies.
16: Fort abraç, adeu.
17: Una abraçada.
16: Adeu.
18: Pescadería Ancla Dorada. Cambiamos de ubicación dentro del Mercat Zona Nord de Alcoy. Ampliamos nuestras instalaciones y nuestro horario para darte, como siempre, la mejor calidad y servicio. Ahora también abrimos los martes de 8 horas a 14 horas. Pregunta por nuestro canal de WhatsApp para mantenerte informado de nuestras novedades, ofertas y listados de precios.

0: Comença en Ràdio Alcoi la tertúlia amb els polítics. Anem a presentar aquí, avui ens acompanya Raül Llopis del Partit Socialista. Benvingut, Raül.
1: Molt bon dia.
0: Elisa Guillem de Compromís. Què tal, Elisa?
2: Hola, bones, bon dia.
0: Tenim també a Isabel Balaguer del Partit Popular. Què tal, Isabel?
3: Molt bé, bon dia.
0: Carlos García de Vox.
4: Bon dia a tots.
0: Benvingut també. I Mari Carmen Paredes de Guanyar. Mari Carmen. Avui no li ha canviat el cognom.
5: Gràcies.
0: Avui és correcte, no?
5: Molt bé, sí, sí. Bon dia a tots.
0: Bueno, pues, amb motiu de la pròxima edició de la Mostra de Teatre, és un dels esdeveniments culturals més rellevants que té la ciutat, volem dedicar-li aquesta tertúlia a analitzar l'estat actual, el futur del certamen, quins són els punts de vista que tenen els nostres representants a l'Ajuntament. Normalment arrenque amb el Partit Socialista, però jo crec que, Raül, li donem pas a Elisa Guillem, que és la regidora de Cultura, que és la que està aquests dies pues, preparant la Mostra de Teatre, porta ja uns dies també a parlar-nos de la situació en la que està el certamen, així que anem a posar-se al dia, actualitzar aquesta informació. Elisa, ahir tenim la Mostra de Teatre amb uns condicionants específics, no?
2: Sí, sí, la veritat és que, bueno, jo primer que res el que voldria dir és que jo voldria donar les gràcies a tot l'equip tècnic, a Txenxo, a Bego, a Gilberto i a Josep, perquè, bueno, el treball que hi ha darrere de tot això és espectacular. Hi ha molt de treball, hi ha una coordinació, hi ha una preparació que porta molts mesos, i el poder dur endavant precisament una mostra no és fàcil, i per tant jo vull donar les gràcies i dir-li al Coi, no, que tenim un equip magnífic amb el qual, bueno, pues estem tots salvats. La Mostra de Teatre, com bé estaves comentant, no deixa de ser aquest epicentre cultural al País Valencià, i perquè al Coi, a més, tenim aquest tarannà, que és teatre per les venes, i que el veiem des de, bueno, que toca tots els sectors dins d'aquest teatre, i estem així formant-lo. Precisament tenim companyies de professionals, tenim amateurs, tenim gent que escriu. Per tant, jo crec que és molt important que continuï, perquè forma part del nostre ADN. Jo, primer que res, el que vull dar són unes dades empíriques que avalen el bon fer que estem tenint, no? des de la regidoria i des de l'Ajuntament, i sobretot també tota aquesta part tècnica. Mireu, enguany tenim ja 296 inscripcions, és a dir, un 21% més d'assistents professionals que l'any passat, que ja havia augmentat respecte a anys anteriors. És a dir, anem augmentant cada any, els professionals confien i volen vindre a Alcoi. Hem tingut més de 650 obres presentades. Això suposa quadriplica la xifra de fa 3 anys. Torne a dir, això avala que la gent vol vindre al Coi a presentar les seues obres, que la gent vol estar en el Coi, i que el Coi és eixe epicentre cultural de les arts escèniques. Anem a tindre un total de 9 obres de diferents comunitats, perdoneu, de Canàries, de Madrid, de Catalunya i de València. Tenim menys obres que l'any passat degut precisament a aquestes retallades, que després, si voleu, ho comentem. L'any passat ja van tindre més de 4.000 assistents. Ja no sols, a banda de tota la gent professional que ve, estem parlant també de tots aquells que anem a consumir la cultura, que anem a consumir teatre, arts escèniques en general. No sols d'Alcoi, perquè també ve moltíssima gent dels pobles que tenim al voltant. Torna a dir, Alcoi és durant esta setmana, durant la setmana que ve serà la capital cultural al País Valencià. Intentem també, bueno, treballar aquests espais, aquestes jornades per al sector, val? Per als professionals, en els quals es reflexiona, entre altres coses, pues, sobre quina és la situació que té el sector, cap on vol anar, i també, per exemple, es parla molt dels nous hàbits de consum, i perquè també afecta a la cultura. I això, una de les coses que estem fent precisament és anar canviant. Evidentment, tenim aquest teatre de text que es diu típic, que va estar sempre en els teatres, estarà en el Principal, estarà en el Calderón, evidentment, però després més anem a veure com cada vegada més intentem anar a nous espais, perquè a més la gent també es troba el teatre en el carrer. Estem parlant de la dansa, estem parlant de circ, també parlem de lo que és el teatre infantil, que estarà en horari de matí en el Teatre de Salesians. Espais oberts, espais al carrer, la dansa estarà en el pati del Cada, la plaça de dins acollirà el circ. Està treballant-se moltíssim també en guany, bueno, ja es va començar l'any passat amb la mediació amb els escolars i va funcionar espectacularment bé. Per tant, jo crec que la feina que està fent-se és molt bona i, bueno, i les dades avalen això.
0: Molt bé, primera balanç, primera anàlisi que fa Elisa. Raül.
1: Res, jo la veritat és que ens sumaria a aquest suport o recolzament que ha donat a tot l'equip de treball de la mostra, perquè la veritat és que he tingut el plaer de poder treballar amb ells i veure el que és la mostra. La mostra, jo sempre dic que es sembla molt a les falles, acaben de cremar-se i comença a altra volta una altra mostra, no? I en la mateixa mostra d'enguany estaran parlant-se de coses per a l'any que ve, i això demostra una cosa molt clara, no? Que la mostra té una vida i un futur que promet. Estic segur que va a continuar durant molts anys. Altra qüestió és que haurem de veure de quina forma i manera fem que sostenga i que, a banda d'això, que creixi encara més. Ha parlat Elisa d'un creixement de dades molt positiu, que la veritat és que és molt positiu i aquest creixement, però jo penso que hem d'apostar encara més per veure de quina forma i manera aconseguir més recursos d'altres administracions, més suport de totes les administracions. No em centre absolutament en ninguna en aquests moments, però penso que necessitem de més recursos per a poder tindre més espais, per a poder fer més funcions, més activitat dins de la mostra, que penso que és l'important. I bueno, una cosa superbona és la quantitat de professionals, com estava dient Elisa, que venen a aquesta setmana, i que per una banda anem a tindre possibilitat de poder voler-los consumir en la pròpia ciutat, de que estiguen així acompanyant-nos, i això és molt important també, a banda de, com bé el que estem comentant, no? Que els seus productes, que després, a més, ens sorprèn moltíssim, perquè n'hi ha moltes vegades de que ve una funció així a la ciutat o ve un espectacle a la ciutat que la gent acaba veient-lo, li sorprèn molt, però és que després setmanes més tard o mesos més tard pues acaba rebent premis Max o acaba rebent premis que reconeixen aquesta llavor de recerca que fan els professionals per portar els millors espectacles a la nostra ciutat. Per això jo m'atreviria a dir que la mostra té un futur molt prometedor i que li augurem que tingui un futur molt bo.
0: Sí, tenim allà a Solpicones Max el dia 1 de juny en aquestes tres candidatures que opta per a ser espectacle de carrer 024. Elisa, Raül, no vos sentit res de les retallades, concretar en tot això que aquests dies hem estat parlant, d'aixes reduccions econòmiques a la mostra, contrasten aquesta bona resposta de públic i professionals. No sé si imagines si més endavant parlareu.
2: Sí, clar que sí, d'això també anem a parlar, clar.
0: Vale. Isabel
3: Balaguer, no puede evitar la dualidad de venir aquí a la radio y hablar de la mostra como concejal del Partido Popular, que es lo que soy ahora, y como profesional de la interpretación. Y como persona mayor, porque yo venía cruzando el puente.
0: No,
3: además con orgullo, porque esto me da una experiencia. Yo tengo ahora una cantidad de años,
0: bueno, pues
3: que
0: así,
3: me ha servido, pero bueno, me ha servido para vivir los 35 años de mostra, que se dice pronto, y hago teatro desde que tenía 37. Entonces, la mostra ha pasado por un montón de cachivaches. El darle reconocimiento al equipo técnico de la mostra, por supuesto que me uno, no sé. Hemos dejado a Paloma, que yo creo que es una pieza fundamental en el trabajo de atender a la gente, a los profesionales, a las compañías que vienen, bueno, a todo el mundo. Para mí la mostra ha sido toda la vida una fiesta. sobre todo porque en Alcoy somos mucha la gente que vivimos del teatro o que vivimos o que bebemos del teatro, ¿vale? O que comemos, porque la tenemos dentro, tanto a nivel profesional como a nivel amateur. Entonces, para mí la muestra siempre ha sido súper. O sea, para mí ha sido una fiesta. De hecho, yo llegué una temporada a decir que para mí las fiestas eran la muestra más que las fiestas de San Jorge. Ahora son las dos cosas ya, ¿vale? Pero yo, para mí, mi fiesta era esa. Y de hecho, cuando yo he trabajado fuera, a veces me he pedido más los días de muestra que no los días de fiestas, ¿vale? Entonces, yo de la muestra te podría hablar pues desde el minuto uno hasta ahora. Sí que es verdad que bueno, todo evoluciona, todo va creciendo. Hay que decir que sí que es cierto que cada vez viene más gente y que ahora se ha derivado pues a otro tipo de forma, pero porque la cultura evoluciona, porque las compañías evolucionan y porque se hacen otro tipo de cosas. Es cierto que se ha reforzado mucho en el teatro escolar por las mañanas, es cierto que hay danza más de la que había antes, porque anteriormente pues venía Sol o venía alguna otra compañía y poco más. Es cierto, ¿qué más es cierto? Pues que se hacen más espectáculos de calle, cuando anteriormente pues a lo mejor podíamos ver uno en la plaza de Dins y ya está, y ahora hay más puntos en la ciudad donde se pueden ver. Pero también es cierto que ha habido un cambio en el que, bueno, pues las retalladas estas que vamos a hablar ahora después, pues supongo que será por eso, la muestra de repente se celebra de lunes a jueves, y se tiene muy en cuenta al público escolar, al público infantil, al público de la danza, pero al público que somos nosotros, pues los alcoyanos, los de Cocentaina, los de Muro, la,

0: este cambio. Eso en cuanto a nocturnidad y también recomendaciones, porque es importante también que sepáis que todos queremos subir en el coche, todos queremos aparcar en la puerta y todos queremos evitar colas y que dejar el coche lo más cercano posible a las pistas. Eso no va a poder ser, ya os lo digo yo, y menos si cada uno va con su coche. Alberto Velda habla de estos tres puntos y los desgrana.
1: I si és per festival, que són aquestes activitats i aquestes postes que tenim de sis modalitats diferents distribuïdes per tot el poliesportiu, on els xiquets pues, pillen en el punt d'informació una targeta, tenen que anar passant per les diferents postes, on es cunyen, després es fan sortejos cada dues hores de material esportiu, i això el que fa també és que els xiquets i xiquetes que han participat i han acabat, o que venen a acompanyar i no participen perquè no estan en algun equip o en alguna modalitat, pues, puguen també fer modalitats, provar, fer modalitats diferents i també practicar esport en el que volem, evidentment, que siga la festa de l'esport al Collà, que es complementa també en bueno, tots aquests xiringuitos, que ara estem en moto i diem els xiringuitos, però bueno, tots aquests jocs on cada club, en la zona de lo que era la pista del Colacao de dalt, pues, donem un espai on cada vegada més, això és una cosa que s'havia perdut, però que hem recuperat poc a poc i que ja l'any passat va ser una locura, es va desbordar. Cada vegada són més entitats les que ho demanen, perquè al final és un lloc on els esportistes del club poden anar, amorzen, dinen, tenen un lloc de reunió, i això també dinamitza moltíssim i fa que al final el que li gusta en aquest esport en 3D, que és que siga una activitat lúdico-esportiva, que siga una festa, un final de festa de jocs escolars, pues que així siga, no? També sense llevar i sa participació nocturna, que estem acabant els horaris, perquè sabeu que el futbol sala, si no recorde mal, ahir posant, crec que l'últim partit comença a les 4:40, con lo qual estan fins a les 5:30 del matí jugant a futbol sala. O sea, el poliesportiu està pràcticament tot el dia obert, perquè acabarà més o menys 5:30-6, i a les 6 estem obrint per a començar el dia següent, con lo qual pràcticament no va tancar. En el futbol i futbol set veterano també va allargar-se l'activitat per la nit, no tant com en el futbol sala, però també fins a les 2-3 del matí també hi haurà activitat. I bueno, recomanacions, com sempre diem, sobretot el tema de l'aparcament i de l'ús del transport. Intentem muntar, com sempre, agrupar-se per a muntar, no voler muntar cada un el seu vehicle. Hem de recordar que en aquest cas, no com passa en el Trofeu Filaes, sí que tenim tot el camp número 3 d'aparcament, però així tot, en moments puntuals on munta moltíssima gent, pues, també s'ompli. Sobretot dissabte de matí, que està tot el món participant, és un moment complicat, perquè és el moment on està tot el món participant, i dissabte per l'última hora, que estan totes les exhibicions i finals, també és un moment on a voltes és complex el poder aparcar. N'hi ha llocs de sobre, però evidentment a la gent, si muntem tots en cada vegada en el seu vehicle, va ser impossible. Vale? N'hi ha autobús, perquè cap de setmana n'hi ha autobús que munta al poliesportiu o al cementeri, con lo qual es pot utilitzar. I res, i recordar a la gent que està al camp número 3, perquè molta gent no entra a aquesta zona per aparcar al camp número 3, es pega moltíssimes voltes per la part de fora, quan a vegades el camp número 3 sí que té espai per a poder aparcar i estàs al costat, estàs pràcticament a 30 metres del pavelló.
0: Eso es lo que decía, es que es importantísimo, ¿no? Importantísimo, pues, el que intentemos, bueno, pues entre todos, hacer ese esfuerzo de ir con los menores coches posibles para que podáis, aparcamiento, evidentemente, es el que es, y en horas punta, pues, va a ser muy, muy complicado. El tema que trata ahora el concejal de deportes es el del agradecimiento. Aparte de que es muy importante agradecer en la vida, quería destacarlo porque quería poner en valor la cantidad y la barbaridad de gente que se involucra gracias al Sport en 3D y con este trabajo que tiene tanta gente que vais a escuchar ahora, que no se ve, muchos de ellos no se ven. La gran mayoría lo hacen por simplemente voluntarios, otros es su trabajo, pero en cualquier caso hay muchísima gente implicada que vela porque todos vosotros, todos nosotros, vayamos, en nuestro caso vayamos, tengamos nuestro punto de luz, tengamos nuestra carpa montada y podamos hacer la retransmisión habitual del Sporting 3D como toca, pero para que cuando vayáis vosotros encontréis sitio que os guíen, que esté todo preparado, que vayáis a los aseos y estén limpios, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso quería destacar el concejal todo este agradecimiento.
1: Jo, com sempre, agrair a tot qui farà possible aquest esdeveniment, que en primer lloc al Departament d'Esports, que està fent un treball impressionant perquè tot el que jo he relatat, he tardat moltíssim a relatar, imagineu-se el que costa de preparar, en preparació de material, de personal, de trofeus, d'horaris, de tot, de contratació, de moltes coses. Tot això sempre es fa des del Departament d'Esport, per tant, pues agrair, no, a tota la gent que conforma el departament i sa tasca que suma a tota l'activitat que tenim de sempre i que fa que aquesta setmana siguin molt, molt intenses. Javi i jo al final som la cara visible i també fem molta feina, però sense el departament seria impossible. Agrair als voluntaris i voluntaris del centre d'esports, el mateix, que són els que van a vetllar perquè el pàrquing estiga com toca, per a ordenar-lo, per a muntar carpes, per a muntar molta infraestructura que tenim allí. A totes les entitats i clubs que van i centres educatius que van a participar, agrair-los també tota la col·laboració que estem tenint d'ells, val? Les diferents brigades de l'Ajuntament que van a fer possible, brigada elèctrica, preparant punts de llum per a xiringuitos, per a tal. Vull dir, estic detallant molta cosa perquè vull que la gent es doni compte de lo que comporta fer organitzar aquest esport en 3D, al personal de neteja que estarà el cap de setmana, els comitors organitzadors de diferents modalitats i competicions, arbitratges, que tenen que estar també tot el cap de setmana, és que quan diem que estan tota la nit, els àrbits també estan tota la nit i tot el dia pitant futbol, sala, bàsquet, totes les modalitats que ho requereixen. Mitjans de comunicació que feu difusió i que estareu segura que és cada setmana allí, totes les empreses privades que ja he dit abans que col·laboren i també, evidentment, que no pot ser d'altra manera, Creu Roja, Policia Local, Protecció Civil, que també van estar per a vetllar per la seguretat de tots durant aquesta setmana.
0: Pues eso es lo que decía, ya se ponía al punto final el concejal de deportes a lo que es el Sport en 3D, en todo lo que tiene que ver con esta actividad decimotercera edición. Le hemos preguntado también al Edil sobre el crecimiento de los deportistas de élite, que cada vez son más y que, como ha dicho el concejal, ese reconocimiento será el próximo martes día 2 a las 7:30 de la tarde en el Parque Tecnológico de Rodés. Esto es lo que decía a respuesta de la pregunta.
1: Sempre anem a més. Ja fa uns anys que el creixement és continu, tant d'esportistes d'èlit com de podi, quan fem en juliol l'acte d'esportes pòdiums nacionals, cada vegada tenim en compte que n'hi ha més, cada vegada venien més esportistes d'èlit, com he dit, però també cada vegada n'hi ha més possibilitats de fer convenis singulars, que ara mateix en tenim 7, però ja estem estudiant perquè pot ser que algun més pugui entrar en convenis específics i singulars. En les beques a esportistes cada vegada es presenta més gent i anem ampliant la dotació econòmica perquè és necessari, i jo crec que la vinculació és claríssima. Ja no per la tasca que fa l'Ajuntament, que al final estem ahí, per la tasca que estan fent, jo sempre m'agrada parlar del conjunt. És molt important l'assemblea que anem a fer i la forma de treballar que tenim en esports, on donem participació a tot el món, on en la comissió d'esports que estan representats clubs i entitats es dona compte de tot el que passa al món de l'esport. El fer participar la gent al final fa que siguem una família, i que aquesta família al final, conformada per entitats, clubs esportius, tècnics, esportistes, voluntaris, ajuntament, quan treballem de la mà i anem promocionant, sobretot donant-li la mà a aquests esports minoritaris i donant-li visibilitat, al final això va donant fruits, sí o sí. Val? No només pel que fa l'Ajuntament, sinó perquè després el treball tècnic que fan en les diferents modalitats i en els clubs és bestial, perquè tenim la sort en el coll de tindre professionals molt bons en totes aquestes modalitats, de tindre referents, i això al final entres en un bucle en què no para, no? Ja ha aparegut un, pareix que no n'hi ha més i continua apareixent gent per baix que vas cantant i amb molta força, no? I això clar que està vinculat.
0: Judo, gimnàsia rítmica, gimnàsia artística, són modalitats que perfectament van encaminado a lo que hablaba el concejal de deportes. Pues hasta aquí todo lo que tiene que ver con el esporte en 3D, ya lo sabéis, el próximo lunes la primera conferencia y ya después toda la semana habrá actividad deportiva. Lo contaremos en Ser Deportivos porque ya sabéis también que a partir del 11 de junio Ser Deportivos cambia de horario. Estaremos con vosotros a partir del después del informativo de la 1 de la tarde, a partir de ese jueves 11 de junio, que bueno, pues evidentemente ya empieza la programación especial de la cadena Ser en el Mundial y también nosotros cambiamos de horario. Las 3 y 56 de la tarde.
2: El Audi Q. Este verano descubre el Audi Q4, Q6 y A6 e-tron con descuentos exclusivos. Y si quieres iniciarte en la electromovilidad, prueba nuestra gama híbrida enchufable. Las mayores autonomías eléctricas del mercado. Te esperamos en Audi Motor Pacífico Alcoy.
0: Sé único, personaliza tu vida y para eso Impridecor. Tenemos una gran selección de impresión digital textil, todo tipo de tejidos para trajes de moros y cristianos, balconeras, delantales, estandartes, mantas y por supuesto rótulos, vinilos exteriores y exteriores, así como rotulación de vehículos. Estamos en la calle Alfonso el Magnánimo número 6, papelería, material escolar, mochilas, artículos de regalo personalizado y muchas cosas más. Impridecor, personalizamos todo lo que te puedas imaginar.
3: En Viuda de Tadeo Juan ofrecemos a nuestros clientes valor y calidad en cada transporte realizado. Hemos ampliado nuestros servicios y transportamos tu negocio a cualquier rincón del mundo, conectando Alcoy y su comarca con cualquier rincón del planeta por camión, vía marítima o vía aérea. Viuda de Tadeo Juan, 100 años son solo el principio. Llámanos al teléfono 965-339044 o consulta nuestra web www.tadeo.com.
4: Vuelve a comerte la vida en Clínicas Vericat, pioneros en implantología dental inmediata. Tus implantes y dientes fijos en el mismo día. Con Clínicas Vericat volverás a comer sin miedo y a reír sin complejos, porque así se vive en Alcoy. Reserva tu primera cita gratuita en el 900-909-159, en vericatimplantología.com o en tu clínica Vericat Alcoy en Avenida País Valencia 66.
0: Pues nosotros ya vamos a ir recogiendo, vamos a citaros para mañana, que tendremos el último programa del Café del Alcoyano desde la cervecería La Bohemia. Queremos cerrar también a lo grande y si la semana pasada estuvo el entrenador del Deportivo, Fran Alcoy, en esta queremos que esté el propietario del club, Miguel Ángel Llorens, para hablar de todo un poco, de la temporada, del futuro del Deportivo, fichajes, altas, bajas, todo lo que se pueda decir, vamos. Y es que ya sabéis que hasta que no acabe el playoff de ascenso de las diferentes categorías, pues lo normal es que la cosa esté bastante paradita. Por cierto, que ahora ya esta semana es la final de los equipos de playoff de ascenso a Primera Federación en el grupo Atlético Baleares Poblense. Están jugándosela, vamos a ver qué es lo que sucede, pero bueno, son equipos que, sobre todo el Atlético Baleares, que bueno, sería un gallito menos si asciende de categoría. Todavía queda mucho por hacer, mucho por jugar, mucho por contar. Nosotros aquí estaremos. Que tengáis una muy buena tarde. Nosotros nos marchamos mañana, el Café del Alcoyano desde la cervecería La Bohemia con el propietario del Alcoyano. Hasta mañana.